0: Aquesta festivitat, amb segles de tradició, és famosa per les seues prestigioses novillades, però el seu verdader emblema és la seua singular plaça de bous. A diferència dels cossos permanents, aquesta estructura de fusta es munta i desmunta cada any a la mateixa plaça major d'Algemesí. El recinte posseix una forma rectangular única i s'alça de manera artesanal en només uns dies, utilitzant tècniques tradicionals transmeses de generació en generació. Cada penya local és responsable de construir el seu propi sector de grada, coneguts popularment com cadafals. Aquest esforç col·lectiu crea un ambient vibrant on la passió taurina, la música i la convivència es fusionen. La plaça d'Algemesí és una joia de l'arquitectura efímera i el cor d'una de les fires de novillades més importants del món.
1: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
3: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: Hola, Boro, què tal?
1: Hola, què tal? Ui, deixa, t'ho diu, ui, deixa, no?
0: Ui, és deixa, tot el dia.
1: Perdó, me cago en la mar, que ha fet un fin de setmana llarg, bonico. Tormentes, pedregades, tronades i de tot, collo.
0: Que boixa tronadeta d'estiu. I com va refrescar després, què?
1: Bueno.
0: L'únic dia d'estiu que dormia en la finestra oberta, el dissabte.
1: Bé, el que té agost, no, setembre és el mes que més...
0: Mm, però
1: bueno, enguany, dic, això fa... Mon pare és...
0: Però en agost sempre n'hi pega alguna,
1: farà més mal que un porc sol, diria mon pare.
0: Això veure, sí.
1: Això farà més mal que un porc sol. Però bueno, s'han pogut celebrar coses xules. Ha vingut un fin de setmana de coses molt, molt... Jo sempre dic que hi ha coses en la Comunitat Valenciana, festes, que no t'has de perdre mai. Una són les cucanyes del Moniato este, les de...
0: De Sagunt, de Pont.
1: Però este és molt jovenet, este no se recorda quan ho feien en patos. Te recordes quan ho feien en patos?
0: Claro, això crea polèmica.
1: I allà, però que ho feien en...
0: Però mal no,
1: me caguen, nena. Però això se feia.
0: Sí, sí, a veure, la realitat és que se feia, però...
1: Lo que podem fer és que vinga algú a dir-me ara que no i canviï la història, si vol.
0: Que diu, Alejandro, que la gent s'enduia els patos a casa. Però els de veritat o els de mentira?
1: Els patos per què estaven
0: allà? Els de veritat.
1: Claro, ay, de veritat.
0: I després ficaren per patos de plàstic.
1: Sí.
0: Això però no bueno, s'enduia.
1: Això és una cosa que n'ha que veure una vegada en la vida. Això és una, este fi de setmana, per exemple, ixa, una de les coses xules és ixa. L'altra de les coses xules, per exemple, és el mano a mano. La tomatina de Buñol és la tomatina de Buñol, però Buñol té un mano a mano de les dues bandes de música, pff, que això si no ho has vist mai és de locos, eh? L'ambient, la tensió que se respira en el poble, maravillosa. El mano a mano de Buñol, cita obligada, i la corda de Bétera, si no s'anen mai, les alfàbegues per el matí i la corda per la nit, ¿vale? Perquè és un dia completíssim, la corda i la coeta. Entonces ya te avisen per el poble que te diuen, perquè tu vas mirant que tot el poble, dius, que sí que està passant, tot el poble està ple de maderes i tot, i protegint les cases, diu, així quan s'acaba la corda, te donen tres quarts d'hora o mitja horeta perquè te'n vagis del poble, i si no,
0: xucurru,
1: claro, ja t'apanyaràs tu en tot el que vinga. I per això d'altres coses, per exemple, que n'hi ha que veure ara, en este fi de setmana, hi ha moltes coses molt, molt més xules, però este fi de setmana concretament són tres coses que jo ja conec, però que si la gent no coneix,
0: mereix la pena.
1: La gent en lo de la pirotècnia crec que estem pregant un poquet, alguno és el perol, no?
0: O sea,
1: ja, perquè qualsevol cosa ja és molèstia. L'altre dia viu que un dia, i és que en la tele, no? Un nostre càmera li ha pegat un coet de la corda de Bétera i li ha pegat al càmera i esto ja no... I entonces torna a eixir altra vegada, torna a eixir
0: al TEA.
1: El Castell de l'Olla, però anem a veure.
0: Bueno,
1: tu saps el que diuen, no? Tu saps el que diuen en Paterna? A tu te pegarà un coet de Paterna, te cremarà?
0: A mi? No.
1: Per què?
0: Perquè no aniré. O ho veuré des de...
1: Correcte.
0: No? I pues te dic una cosa, i si me pega, home, desgracia la meua.
1: En acordar, quan s'acaba, que porten el farolet, que el retor és que tots els anys entrevista, que és un crac, a més, que porta el farolet en la llum del Siri, que tal, que deixa llum bendita, deixa foc bendit, o sigui, el que li pega foc a una tradició tan ancestral com és l'acordar. I en Paterna, quan va el pregó i tal i qual, i el pregonero i tota la història, i en la porta, antes de que comença la tal... La última frase que diuen tots els Sánchez i el que no vull a pols, que no vaig a l'era. ¿Vale? Entonces, ostras, tu gravar la corda de Bétera, perquè la corda de Bétera, al final els coets van per dalt de la... Jo he estat milions de vegades. Gravar la corda de Bétera és dificilíssim, però si tu vas a pecho descubierto, tu no vulguis estar a pecho descubierto en el mòbil, gravar la corda i ficar-te dins i que ningú un coet te pegue. Claro, evidentemente no,
0: claro.
1: Que no.
0: Està clar que tu estàs fent la teua faena,
1: les femelles volen. Però femelles
0: són, bueno, són,
1: volen, i s'empuixen dos, tres i quatre pisos d'altura. Però que ells acordate més de 100 anys que està inventat.
0: Ui, a mi això me fa una por.
1: Que jo estic en la corda de Bétera moltes vegades, ja fica en la càmera, m'ha xocat en el balcó de l'Ajuntament i ha dit que siga el que deu, alces la mà, fiques el mòbil i ja està. I si no, dices el mòbil a soles o una càmera i te pires. Però, claro, que te pegue, pues si la gent va en cascos i tal, i en cascos de moto en Bétera i en Paterna saps com van tots, perquè és una corda.
0: Sí, molt tapats, molt tapats.
1: Home, claro, si no, i si tu fas una corda en el teu poble, enmig del carrer, pues, sí, sense res, ja
0: no,
1: t'empanyarà.
0: O estàs mirant un correfoc i te bota alguna xispeta, bueno, te crema un poquet el moño, pues tu has estat ahí mirant-la, que és lo que té el foc, que... Claro.
1: Mira, acordat, per exemple, hem puestos en guany una cosa també molt bonica, i és Toràs, que és el poble de la Feira Major. En guany visiten, la Feira Major visitarà Toràs. És un poblet super, super meravellós, super bonico, d'on caigué este fi de setmana la pedra. Toràs Vejís, s'han repartit allí, però una tormenta de tres parells de... I, pues mira, la Feira Major torna allí a casa, ja sigue reina de les festes de Toràs.
0: Ah, mira.
1: I això és per això molt xulo. La veritat és que...
0: Que guai, m'encanta lo de la reina de les festes, les dames...
1: Reina de les festes, sí, sí.
0: Les clavarieses,
1: les...

0: Si és que això és de poble, eh?
1: A mi m'agrada molt. En Benaguasil, si poc ja és això. I ara, pues, tenim un munt de coses. La pólvora, és que estan, enguany estan fent mogolló de comunicats, en les redes socials estan passant el món de la pirotècnia, mogolló de comunicats i de coses, diguent-te, el percentatge per el qual, estadísticament, perquè en estudis realitzats s'ha pegat foc a algo per culpa de la pirotècnia, el percentatge tal qual ja és ínfim, o sea, no, pràcticament ni existís, existís per moltíssimes més coses i ja està. Però el que n'hi ha que fer és, jo és que no me canso de repetir, la pólvora és amiga. O sea, la pólvora és seguretat, la pólvora se treballa en molta seguretat, se treballa en tal, se treballa en qual, evidentment és pólvora, no? Però igual que te pot explotar un cotxe. Però per això no deixarem el cotxe este, li punxa una roda i se traga un arbre. Pues ja no agarrem ningú el cotxe en el món. No, és un accident que pot ocurrir. Per què? Perquè la roda pot punxar. I un petardo te pot explotar. Claro, evidentment. Però te pot explotar, jo que sé, que portes un polo en el cotxe i t'explota del calor. Tot, en esta vida tot pot ser un accident. I si el palo se te clava en un ull, pues ja està. No, però és que me fa molta gràcia que al final pareix que enguany més que mai estem buscant una enemistat en la pólvora tremenda. I no és real. La pólvora és festa. Partint de la base que la pólvora és festa. El que possiblement faci molta falta a partir d'ara és que la gent estudis on busques antigament el perquè de les coses i el perquè de la pólvora, no? El perquè de la cueta. Avui fan la corda del gos, ¿vale? En Bétera, que és superxula i superantiga també. Però en València, concretament, la comunitat valenciana, la traca és festa i la traca és respecte. La traca és senyal de... La traca no és tirar una traca perquè fa ruïdo, perquè sàpies que conxin. La traca t'avisa, la traca celebra. Una traca, eh? Sí, una traca és celebració en València.
0: Home, en el meu poble, un dissabte de vespre, si de repente algú tira una traca, un mini castell, dius, qui s'ha casat, què ha
1: però
0: passat?
1: Però si tota la vida ha existit en les falles el traquero. Ara existís el delgat de pirotècnia, però en tota la vida ha existit el traquero, el que portava en un sac, però no és una falla, la traca. I entonces tu anaves a casa de cada fallera el dia de la presentació i conforme eixia la fallera feia ta-ta-ta-ta-ta-ta-pum.
0: Això en el meu poble se fa.
1: I música, claro.
0: Però aquí és la reina, però
1: perquè la traca és festa.
0: Entonces, tot
1: el que és pólvora és festa i la gent ha de pensar i entendre la pólvora. N'hi ha mogolló de comunicats que anirem llegint poquet a poquet. Parlem amb la gent de Epiro. I jo se ho ha brindat. Jo brindo a Epiro, ja s'ho dic des d'ací, ja parat en ells. Uh-huh. Igual que en Piro Val, de fer tertúlies ara a partir de setembre. Tertúlies interessants on la gent entenga i prenga consciència sobre la pólvora. Però, claro, crec que estem creant en molts aspectes una societat molt, molt fràgil, no agir de cristal i tal, perquè aquesta frase és molt manida i és una gilipolla. Fràgil en molts aspectes, o podien dir on todo vale. És que en els incendis que anem perquè tenen que tirar... És que en la contaminació que n'hi ha perquè anem en cotxe. Perquè anem tots en bicicleta i agarrem una suda de tres parells de collons. O sea, els extrems no són bons. El que n'hi ha que fer és entendre les coses i els primers preocupats perquè les coses no ocorrisquen és el pirotècnia. El pirotècnia és que si no se pot disparar, no se dispara. No se pot suspendre, se suspèn. No se pot fer, no se fa. I ja està. I treballa en seguretat i treballa en tota la consciència del món i treballa per a fer de la pólvora el que és, de la pirotècnia. És festa. I ja està. Però bueno... Pareix que aquest estiu no anem a eixir d'ahir. Mira, la valenciana, per ser Manolín, guanyà l'altre dia.
0: Sí, va guanyar.
1: En
0: Sant Sebastià.
1: En Sant Sebastià. Porta...
0: Ho vaig veure.
1: No me'n recordes, que porta
0: la
1: seguit.
0: La quarta, no?
1: Sí, la quarta allí i la sexta o la sèptima en Tarragona. I, collo, que barbaritat. Sí, estava més content que la mare que va. I després, mira, les festes del poble de Rosa s'han acabat ja. En Estivella n'hi ha marxa nocturna, en Alfarrací...
0: Estan poc contents en el poble de Rosa.
1: Missa en Baixa i professor i Cordà. En Xiva, el Torico. Uh-huh. El Torico de Xiva, que això és una altra cosa que n'hi ha que veure una vegada en la vida. En on tenien, ja està allà a punt d'ocorrir el que té que ocorrir, i és que totes les bandes, mil músics, toquen Ximo. Un altre moment que no se va perdre ningú. Actuacions d'assassinos de la rumba, i després concurs de cabos d'esquadra infantil. En l'olleria n'hi ha bous al carrer, en Montserrat és el dia del músic, en Albalà Estranger n'hi ha missa, n'hi ha processó, masquetà, castell i monòlogos, en Bocairent n'hi ha dansetes, en Villamarxant bous, vaques i gallines en sabates, bous i vaques, i disfraços en Requena, caminata de Sant Nicolàs, en Tavernes Blanques, activitats infantils, en la Nucía, despertar, missa, entrada de bandes, disfraços i l'orquestra Gravity, en Museros n'hi ha paella, missa, professor i tribut, Toni Nobrau i Camilo Sesto. Uh-huh. En Alfara Patriarca Tardeo, en Bunyol, circo piruleta.
0: Ojo.
1: En Veterna Misa, la coeta infantil, la coeta del gos, y inhumanos y mojinos escucidos, dicho
0: escocidos. ¿Escucidos?
1: No, con esos aisos. Bueno, eso, sí, follos, misa, mini masquetada de cabire FX, etc. Y muy, por ejemplo, en Godía, ni a les dos disparar a Zaragozana, si algú esté per ahí que se desvíe. I després l'orquestra Gravity, en Castellnou, Bona Missa, Tardeo, tal i qual, en John Bay, Remember, en Xàtiva, la fira de Xàtiva, que és una barbaritat.
0: Sí, sí, estan marxant. La fira Xàtiva. Quantes coses? Bueno, pues demà contem
1: més. Me seguen la pólvora.
0: A partir de les 12:20, així en Más de Uno en la província de València. Es queden ara amb esports i després amb informatius. Nosaltres tornem demà. Bona vesprada.
2: Más de Uno, València. Onda Cero.

0: El municipi de Begís, a la comarca de l'Alt Palància, recupera a poc la normalitat després de la tempesta torrencial que va provocar este dissabte el col·lapse en un pont i la paret d'un veí, inundació de cases i el propi ajuntament, a més de la pèrdua total de la collita al camp. No descarten, com els dèiem, demanar la situació de zona catastròfica. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
1: Només en una hora van caure 123 litres, a més de ratxes de vent de fins a 100 km hora i una pedrega de gran grandària. María José Madrid és l'alcaldessa de Begís.
2: Esto no había pasado nunca aquí, ¿eh? Esta cantidad de agua, cuando la dana del barranco del Pollo y tal, aquí cayeron 300 litros. Pero no cayeron tan mal como ese sábado. El problema de este sábado es que una lluvia con granizo dos horas seguidas, porque solo duró dos horas, si esto dura más horas, hubiera sido bastante más catastrófico. Pero bueno, estamos haciendo relación de daños, yo lo enviaré y es el ministerio quien determina si eso no es zona catastrófica. Sí.
1: Encara que no van a haber ferits, la tempesta va a provocar a més danys en vehicles, despreniments, destrosses en camins, problemes en les canonades, talls de llum i de cobertura telefònica.
0: Gràcies, Lorena. I després de les tempestes que han tingut lloc, com escoltàvem este cap de setmana a la província de Castelló, l'Agència Estatal de Meteorologia apunta que avui s'espera un dia típic d'estiu amb temperatures altes però normals per a esta època de l'any i on tampoc es descarten precipitacions a la província de Castelló i interior de València. Andreina Prieti.
3: El delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, adverteix d'un canvi en el temps respecte a aquest passat cap de setmana que va registrar tempestes molt fortes en municipis de la província de Castelló com Begís o Castellfort.
4: Durante este fin de semana hemos tenido bastante actividad tormentosa, muy focalizada, pero para esta semana lo más significativo va a ser que a partir del miércoles vamos a tener una situación de vientos de poniente, especialmente en la provincia de Valencia, con temperaturas muy altas, posiblemente superemos los 40 grados.
3: Davant l'augment de les temperatures, la Conselleria de Sanitat ha decretat per avui el risc roig per calor en municipis de 14 comarques de la Comunitat Valenciana, després d'una primera quinzena d'agost que ha deixat 64 morts atribuïbles al calor en la Comunitat Valenciana. Tamayo apunta que les temperatures seran més altes a partir de dimecres.
4: Temperaturas que vamos a tener, ya digo, asociados a estos vientos de poniente, pues van a ser temperaturas muy altas que pueden estar pues por encima o cerca o incluso por encima de los 40 grados en puntos relativamente próximos al litoral o incluso en los puntos del litoral. Por supuesto, entonces, estas situaciones con temperaturas altas, vientos y humedades muy bajas pueden ser de un alto riesgo para la generación de incendios forestales.
3: D'altra banda, el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és alt en tota la Comunitat Valenciana.
0: Un estudi liderat per la Universitat Politècnica de València conclou que les estadístiques policials no reflecteixen tota la violència que pateixen les dones al carrer. L'estudi, publicat en la revista Cities, ha analitzat la situació a València, a Toluca, a Mèxic i a Dublín, a Irlanda. Alejandra Carrillo.
5: La investigació demostra que combinar els registres oficials amb informació aportada per la ciutadania i publicacions en xarxes socials permet detectar zones en les on les dones se senten insegures, encara que apenas existisquen denuncies. La investigadora Ana Belén Anquela i primera autora de l'estudi explica les eines utilitzades durant aquest projecte.
6: Lo que hacemos es combinar distintas fuentes de información, porque cada una nos cuenta una parte de la historia. Tenemos información oficial sobre incidentes relacionados con la violencia contra las mujeres, pero también escuchamos directamente a ellas a través de mapas participativos, donde señalan los lugares en los que se sienten inseguras. Completamos esta información con datos de redes sociales.
5: Entre los autores se troba también Sandra Hernández Cetina, investigadora de la Universitat Autònoma del Estat de Mèxic i doctoranda en la UPV, qui destaca que l'objectiu és transformar les experiències quotidianes de les dones en informació útil per a identificar patrons i contribuir al disseny de polítiques públiques.
7: A través de la ciencia ciudadana y la inteligencia geográfica pudimos transformar esas experiencias en evidencia espacialmente explícita, es decir, podemos identificar patrones territoriales que de otra manera permanecerían invisibles. Esto ha permitido demostrar que las vivencias cotidianas también constituyen una fuente válida de conocimiento.
0: I els col·lectius LGTBI d'Alacant s'estan organitzant per a concentrar-se davant dels jutjats, als quals exigeixen que tinguin en compte l'orientació sexual del jove de 27 anys que va morir després de ser agredit per un altre de 22 en una parada del tram d'Alacant. Consideren imprescindible que la possible motivació homòfoba dels fets siga investigada amb absoluta serietat. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: El portavoz de Alicante Entiende, José Ramón Samper, insiste en que la violencia contra una persona por su orientación debe ser identificada